0: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 y 23 minutos comenzamos la tertulia aquí en Radio Castellón Cadena Ser, una tertulia autonómica donde vamos a analizar el presupuesto de la Generalitat que se presentó la semana pasada y que todavía no sabemos bien cómo va a afectar aquí a la provincia de Castellón. Pero hay proyectos que son importantes. Uno de ellos, el más importante, la sanidad, el nuevo teórico Hospital General de Castellón, que de momento pues todavía no se ha adquirido esa última parcela para poder dar los pasos necesarios, pero que el gobierno autonómico dice que tiene previsto agilizarlo en 2027. 2027, que como saben es año electoral. Luis Martínez, buena vesprada, buenas tardes.
2: Buena vesprada.
1: Verónica Ruiz, buena vesprada.
3: Hola, buena vesprada.
1: María José Salvador, buena vesprada.
4: Buena vesprada.
1: Inversiones de la Generalitat a la provincia de Castelló, Luis Martínez, ¿qué es el que tenía previsto por parte del gobierno autonómico?
2: Me dices toda la tertulia, pero no hablan de
1: bueno,
2: todas y cada una.
1: Unos minutos y después anirem.
2: Bueno, es complicado hablar de todas las inversiones, pero sí que tengo que decir que es un presupuesto en que se intenta atender a totes les necessitats. Mira, i també com a premissa, no? Este pressupost i qualsevol altre, de signa, sia del signe que siga, no té totes les coses que vol la gent o que volen els partits polítics, perquè els recursos són limitats. Però encara així, jo tinc que dir que en este pressupost, i estàvem parlant fa un moment de sanitat, pues, per exemple, està dies el tema de l'Hospital General, per exemple, n'hi han 5,6 milions pressupostats. Ara bé.
1: 5,6
2: milions. Per enguany, per al pressupost.
1: De 2026.
2: Tenen en compte que és un projecte de 141 milions d'euros i que tindrà anualitats. Per tant, s'ha d'anar acoplant, el que se proposta és anar acoplant al ritme que pugui haver de desenvolupament de cada un dels projectes. Val? Després, també en infraestructures sanitàries, n'hi ha en diferents llocs, està també l'ampliació de l'Hospital de la Plana, també està pressupostada, en 1 milió d'euros, l'ampliació de l'Hospital de Vinaròs, però li costa també la reforma de l'Hospital de la Magdalena, i diferents centres de salut que, com te deia, podem parlar de tots i cada un d'ells, però de Vinaròs...
3: 50.000 euros cada
2: un. El projecte, els projectes són... S'està significant que tu quan fas un projecte, i ho sabeu, n'hi ha vegades que tu una partida la marques per a dir és la voluntat és fer-la. I en el moment que tu desenvolupes en base a l'evolució de compra de parcel·les o de qualsevol desenvolupament tècnic que pugui haver, tu vas introduint i vas dotant la partida en els diners que són necessaris per a cada moment. Val? Això per un costat. Podem parlar de més, jo parlaré de...
1: Per exemple... Obvi la tertúlia, Maria José Salvador, però i continuem...
2: Que... Vale, per això ho dic, no, que si vols que... si es comenci a parlar de coses...
1: No.
2: I si no, anem
4: bueno,
2: comentant.
4: Jo el primer que tinc que dir del pressupost és que al fi i al cap el projecte de pressupost que ha presentat el Partit Popular de la mà de Vox, perquè si no, no entra el projecte de pressupostos en les Corts Valencianes, que al final pues, és una UTE que han fet PP i Vox en l'extrema dreta, un pacte de supervivència, jo entenc que el senyor Pérez Llorca necessita dir que té un pressupost i per això l'han portat. I és un pressupost, sincerament, ha caigut un 2,3% la inversió en el global del pressupost, per tant, per a ser l'últim pressupost del Partit Popular de la legislatura, anem a un pressupost on cau el capítol que s'anomena d'inversions reals, que és el capítol 6, en el global de tot el pressupost. I, en definitiva, en moltes de les actuacions que se parlen, i especialment les que afecten a la província de Castelló, és una seqüència de reiteracions i de còpia-pega d'incompliments, al final, del pressupost de 2024. I ahí me referís al tema de la ronda noroest, que realment pues, estem en l'any 2026 pendiente de licitació. Ese és el minut de resultat. Jo vull recordar les paraules de la consellera Salomé Pradas i del propi conseller Martínez Mus, que en 2025 estaríem ja obrant. Pues, sincerament, retrasos. I això és una seqüència que se reprodueix en l'eix de la ceràmica, en les actuacions del tram, que anaven a fer totes les connexions en Vila-real, en Burriana, no sé quantes connexions anaven a fer, i per tant estem en la línia 1 i 2, reiterades en el pressupost, que a més jo m'he preocupat de mirar l'execució pressupostària que han tret el divendres i l'execució pressupostària de totes eso está a cero. A cero.
1: Don Sobrín.
4: Y última cuestión, el tema del hospital, pues de nou, en el tema del hospital de Castelló, que la execució també està a cero del pressupost de 2025, una partida de 5 milions, sincerament, és una broma de mal gust en la que anem a veure quin va ser el minu resultat, que va ser el cero execució pressupost.
1: Verónica Ruiz.
3: Bueno, pues este pressupost és el que és, i és que és l'última operació de màrqueting que ha fet el Partit Popular per a sostindre un govern que està absolutament esgotat i que l'està mantenint precisament el partit d'Abascal. Ni més ni menys. Perquè, no, tu riu-te tot el que vulguis, però és aixina. En el pressupost heu pintat exactament les mateixes infraestructures que heu pintat en el 2024 i en el 2025. Exactament les mateixes. Les mateixes infraestructures que no heu tingut la capacitat d'executar. Per exemple, Castelló torna a ser una promesa de futur. Sempre és una promesa, però per al futur. Hospital General, tornen a pressupostar la realització del projecte, quan a hores d'ara no han expropiat ni les parcel·les necessàries on construir-lo. Torna a ser una cosa a futur, a l'any d'eleccions, al que, pressuposant, no van executar absolutament res. I en este, ja vos auguro també, zero. Zero van executar. Conservatori de Música i Dansa, han tornat a executar, pagar el projecte. És a dir, que el projecte està realitzat i encara no l'han pagat? Però això quina vergonya és, si se suposa que estava fet des de l'any passat. Han tornat a pressupostar el projecte per a l'any 2026. IES Cremor, el IES Cremor, que ja, bueno, farà cosa d'un mes, teníem un anunci, un titular, de que s'anava a construir, vamos, de manera imminent. I han pressupostat 100.000 euros? On anem en 100.000 euros? En 100.000 euros no tenen ni per a fer el projecte. Però és que l'ampliació que venen prometent del Vicent Castell per ampliar l'FP torna a tindre una partida de 100.000 euros. Què anem a fer en 100.000 euros? Però és que vull anar més enllà. Comentant que hi havia molts centres de salut pressupostats. Centre de salut d'Almassora, 50.000 euros. Centre de salut d'Orpesa, 50.000 euros. Però si en 50.000 euros, què se van a fer? Van a pagar el titular a premsa de que serà imminente? Perquè aquestes infraestructures estan pressupostades des de l'any 2024 i no han tingut els nassos d'executar-ho. I torna a repetir, hi ha una vaga al carrer d'educació. Una vaga, de fa 4 setmanes. Este pressupost no dona ni una sola resposta a la comunitat educativa. És una vergonya. Hi ha una vaga al carrer del personal sanitari. No dona ni una sola resposta en matèria de sanitat. Hi havia una vaga del personal dels centres de menors, i més que n'hi siguin al carrer. Ni una sola resposta a les persones que treballen al centre de menors. I, ojo, avui mateixa, a la mostra del COI, del qual també ve amb estisorada inclosa, totes les arts escèniques del País Valencià estan queixant-se, estan alçant la veu en contra d'aquest govern, perquè no poden més. Este ha sigut el pressupost i això és, pues això, una promesa a futur per a la ciutat de Castelló.
1: Lluís Martínez.
2: Sí, me deixaràs un moment, són sí. 2-1 i entenc que tindré una miqueta més de temps per a dir alguna coseta més. Val? Per anar per part, se diu que és un pressupost de supervivència. Que ho diga socialistes i Compromís, quan podem veure dos models, el del govern de la Generalitat Valenciana, on hi ha pressupost tots els anys, i el govern d'Espanya, on no n'hi ha pressupost des de fa 4 anys. Compromís està recolzant-los, és a dir, quan se parla de supervivència, bueno, pues, són els dos models. En un, se pot parlar, però és que n'hi ha dos vares de medir. Així, el PP no pot aliar-se en Vox per a arribar a un acord de pressupostos, però bueno, des del Partit Socialista l'esquerra pot aliar-se en independentistes, en Bildu, en qui faci falta i no passa res, però bueno, són dos models. Bé, respecte a l'hospital que s'està comentant, bueno, pues és que l'hospital han passat de tindre lògicament és cert que falta alguna parcel·la i moltes vegades els projectes tenen problema de l'execució dels ajuntaments i del desenvolupament, i ho sé també per al Centre de Salut d'Almassora, que hasta fa diversos mesos no s'ha pogut adquirir l'últim tràmit, no era adquirir...
3: 50.000 euros, val? No fareu res.
2: Sí, perquè en el moment que se licite, se dotarà de forma correcta.
3: Claro.
2: I també el tema, claro, han passat per lo menos, han passat l'hospital de tindre maquetes maquetes, perquè eren maquetes, sí, no, bueno, està en tots els terrenys.
3: Que no parli el Partit Popular de maquetes.
2: Està en tots els terrenys.
3: Mira, Palau d'Esports.
2: Jo t'ha deixat parlar, Vero, si me deixes parlar, Vero, t'ha deixat parlar. Vero, t'ha deixat parlar.
1: Luis Martínez,
2: així que, per favor.
1: Mig minut i després anem.
2: Bueno, simplement dir que l'altre tema que s'ha comentat és el tema d'educació, que n'hi ha vaga. Anem a veure, els actuals pressupostos n'hi ha 179 milions d'euros més previstos en sous. Mira, el pressupost de la Generalitat Valenciana creix un 3,1%. En educació creix un 6,2%. És a dir, perquè se contempla 179 milions d'euros de sous, el pla d'inclusió educativa, la consolidació de 0 a 3, 229 milions d'euros per al plan edificant, 32 milions d'euros per a la climatització i 10 milions d'euros per al plan recol.
3: Aleshores, per què seguissin acampats al carrer? Perquè seguissin els carrers plens.
2: Això tindria que veure. Plens no. Mira, tindria que veure perquè n'hi ha dos sindicats que sí que han firmat i n'hi ha tres que no. Tres que no. I podem parlar que qui està al davant de la manifestació última que n'hi ha. Qui és el que està organitzant, qui és el portaveu dins de l'última acampada que estan fent en València?
4: Per favor, respecteu als docents.
3: Luis Martínez, obrim. Perquè hi ha un líder.
1: Obrim la tertúlia.
4: Respecteu als docents.
2: No, home, claro que respectem. Claro que respectem als
3: docents.
2: Jo, no, mira. De la meua boca, no me sentiràs parlar de vagues, entre altres coses, perquè jo soc professor. I, evidentment.
3: Del Partit Popular de Comunitat Valenciana. Els vau dir vagos. I ara estàs dient
2: i jo,
3: que els
2: jo he vist este matí de l'Estec
3: el
2: màxim dirigent de l'Estec n'hi ha, i pots mirar-lo en Instagram del propi Estec, n'hi ha un vídeo en el qual diu 200 euros, si en 200 euros nosaltres estaríem d'acord. I per què no signes? Si dius que estàs d'acord.
3: Perquè no només és una qüestió de sou.
4: Lluís, és una qüestió de ràdio,
3: és una qüestió d'infraestructures.
2: Clar que sí.
3: Estan al carrer de Castelló, de València, de Sant Can.
2: S'han baixat les ràdios respecte al Botànic, s'han baixat les ràdios. S'han baixat les ràdios, no? Clar que sí. S'han baixat les ràdios respecte al Botànic. Van demanar, en l'època del Botànic, 5 vegades l'augment de sou. No se'ls va donar.
3: Però se negociava.
2: I ara també.
3: Home,
2: i tant.
3: A Castelló, zero. A Castelló, zero.
1: Anem a obrir la tertúlia.
3: A Vinaròs, zero. Perdón, disculpa, és que jo no aguante les mesos, no les aguante.
2: Claro.
4: No, a veure, lo que no podeu estar permanentment és en un bucle de mentires acusant al professorat i sobretot dient que durant l'etapa del Botànic se van pujar els sous i se van pujar perquè es va pujar el govern d'Espanya en l'actualització que se va fer per als funcionaris. Vosaltres parleu del pla, però això està tot el món en el carrer, perquè ho feu tan bé que estan els docents manifestant-se. Igual teniu un problema d'anàlisi de la realitat i crec que deuríeu reinterpretar la realitat o ajustar-vos a lo que està passant ahí fora al carrer. Tu parles del pla edificant. En el pla edificant heu pujat recursos en el FP7, que precisament és les delegacions que teniu als ajuntaments del pla edificant, no que teniu vosaltres, les que havien fet el Botànic, perquè vosaltres ho heu deixat paralitzat. 3 anys en el pla edificant, delegat als ajuntaments dins d'un calaix. I clar, que ha passat en aquests 3 anys, que han pujat els costos. I com han pujat els costos, hi ha que fer modificats. I si se tenen que acometre aquestes infraestructures educatives, té que pujar el pressupost per atendre el que heu tingut 3 anys dins d'un calaix. I el mateix passa en les inversions pròpies de l'FP6 sobre el pla edificant, que ara, clar, teniu que incorporar la dana, perquè com no heu fet els centres educatius que van estar afectats per la dana, ho teniu que incorporar. Per tant, hi ha que explicar les coses, però n'hi ha que explicar-les bé. I a mi m'agradaria també parlar d'una infraestructura que el Partit Popular sempre ha volgut posar molt en valor i que ens ha criticat tant a l'esquerra i al Partit Socialista al respecte, i és l'aeroport de Castelló. Jo vull parlar de la inversió perquè resulta ser tan que heu cacarejat de l'aeroport de Castelló, encara a hores d'ara, en el pressupost de 2026, no heu sigut capaços de superar la inversió de l'últim pressupost del Botànic de l'any 2023, perquè la inversió en l'aeroport cau un 53,11% en l'aeroport de Castelló. A mi també m'agradaria saber què passa en la zona d'activitats complementàries per a impulsar l'activitat econòmica industrial en aquesta zona, que també està en un calaix i mos vam deixar també per a què procediríeu a l'adjudicació i al desenvolupament de la zona d'activitats complementàries. Vull recordar que el conseller una vegada en el Parlament me va dir que Skate estava en ara esperant a veure per a fer un traje a algú que poguera vindre i s'ajustara a aquest projecte. Bé, no sé si haurà trobat ja el traje, però des de logo que lo que és la zona d'activitats complementàries continua paralitzada. Al final és un pressupost menguant i en la província de Castelló és lamentable, especialment en infraestructures, tant sanitàries com les infraestructures públiques. Jo demati la compareixença del conseller Martínez Mus. Saps què, Lluís? Jo podia fer la mateixa compareixença demà, 3 anys després, que la que li vaig fer a Salomé Prades. Sí, fa 3 anys. Esteu a zero igual en la província de Castelló.
1: Lluís Martínez, Marejo Salvador, Verónica Ruiz, seguim en radiocastelló.com i també, així, sempre en la ser.
5: Vuelve Motor Ocasión Castellón. Ven de jueves a domingo al recinto ferial y elige entre más de 800 coches de todas las marcas, modelos y precios con descuentos y promociones muy especiales. Motor Ocasión, la mejor ocasión para comprar tu coche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón.
6: ¿Vehículo estropeado y no sabes qué hacer?
7: Cadu Taller, servicio de alto nivel en mecánica y eléctrica. Somos cercanos, rápidos y efectivos. Descubre nuestras promociones en redes sociales y participa. Cadu Taller, visítanos en Polígono Fadrell, calle Montanejos 83, Castellón.
8: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
10: 5, 6, 7, 8, valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Many years ago, when I was young, they brought a player named Pele.
13: Gol de Estado con Antonio Martín.
14: Le reconocen, es Donald Trump, hablando de fútbol. Y es que este año confluyen esas dos ideas, la de Donald Trump y la del fútbol. La geopolítica, la inmigración, la represión de la inmigración, todo ello salpica la pelota. Que dijera lo que dijera Maradona, sí se mancha aunque no queramos.
13: Disfruta el podcast completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar. La Ventana, con Carlas Francino.
15: Pues ya no queda mucho para cerrar esta ventana. Antes hay que hacer algo.
13: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
15: Repasar lo que queda del día. Isaías, venga.
16: Mira, Francino, hoy ha sido un día de felicitaciones en la ventana. Hemos comenzado saludando a Soledad e Iván. Ganadora y finalista de nuestras audiobiografías en mayo. Soledad es Soledad Guinea, tiene 47 años, es la décima de una familia de 12 hermanos, madre de 2 hijas. Todo esto lo hemos sabido hoy. Ayer supimos de su relato, que nos hablaba de la compañía en tiempos difíciles.
17: Enfermera del final de la vida, cuando solo queda morirse. Experta en agarrar manos que se enfrían. Máster en escucha de los últimos suspiros. Diploma en sostén de silencios. Asesina de falsas esperanzas. Compañera en los estantes sin tiempo, donde antes se era y ya no. Testigo de lo más vulnerable, del dolor más total, del silencio absoluto.
16: Es un relato duro y maravillosamente contado. Soledad nos ha dicho cómo surgió y sobre todo quién le animó a presentar esta audiobiografía.
17: Pues mira, he estado con la maternidad súper mega absorbida y ahora que mi niña chica ya tiene 9, pues he empezado. Yo siempre he escrito, pero ahora estoy haciendo como un curso de escritura. Mira. Que ha sido mi profe, Juan Laborda, que él me dijo, yo había hecho como uno, habíamos hecho una autobiografía así cortita y tenía 2 o 3, y él me dijo, esta está para mandarla.
15: Anda, mira.
17: Sí, súper bueno. Así que bueno, eso, ahora me ha dado por escribir y estoy escribiendo o recopilando todo lo que tenía escrito.
15: Muy bien.
16: Ella es enfermera de atención primaria, ha atendido partos y ahora atiende cuidados paliativos en domicilios y nos ha hablado de que en esos momentos críticos casi siempre quien necesita más apoyo es la familia.
18: Sobre todo el apoyo fuerte es incluso más a la familia, claro, a veces que al propio paciente, porque el propio paciente muchas veces ya ha hecho el proceso de me voy, pero la familia es la dificultad, o sea, muchas más veces es... El apoyo a la familia, el que comprendan, que acepten y que se rindan.
16: Soledad fue la ganadora del mes de mayo y casi empató con Iván, que es el hombre que en su vida siempre ha jugado al empate.
19: Mi vida es un empate. He esquivado los fracasos. No he sufrido el dolor del abuso, ni del abandono, ni de la enfermedad, ni del odio. Pero es que tampoco he triunfado en nada. Soy ese músico sin habilidad, el lector que no sabe escribir, el padre sin hijos, el aventurero que no se atreve a viajar. Una vida sencilla, sin claroscuros, sin victorias ni derrotas. Soy un empate. Sin embargo, he amado y me he sentido amado. Soy un empate.
16: Iván Penea, que tiene 42 años, es ingeniero industrial, es de Gijón, de toda la vida, su familia también, y nos ha dicho, pues eso, que su vida ha sido tan normal que lo que quería es hacer un elogio de la normalidad.
20: Pues puede ser, no te digo que no, puede ser. Igual también hay que reivindicar un poco esa situación, esa normalidad. Un poco de guitarra, lo justo para darte cuenta que no llegas a lo suficiente. Un poco de escritura, lo justo para darte cuenta que no se puede rascar mucho más, pues eso. Pero la clave está en por lo menos intentarlo y ver hasta dónde da de sí.
16: Y con él en directo pues hemos hurgado si tenía una cara B de aventurero. Nos ha dicho que no, que eso de explorar, bueno, lo justito.
20: Mira, porque yo creo que todo el mundo en su cabeza siempre tiene la imagen de querer conocer, explorar y demás, y eso está ahí, claro. Pero mira, luego te pones a ello y piensas, vamos a ver, hasta un límite. No me veo en mitad de África con una tienda de campaña. Pero bueno, hay que explorar hasta donde uno se sienta cómodo o a gusto, o en cada momento hasta donde a uno le apetezca.
16: Bueno, y por ejemplo, un día normal, un fin de semana normal, ¿cómo es para Iván? Bueno, pues algo parecido a esto.
20: Un fin de semana ideal siempre va acompañado de la palabra vermú, de la palabra amigos, de la palabra pareja, gente conocida, reunirse, charlar, estar acompañado. Yo los mejores recuerdos que tengo en general de casi cualquier situación siempre acaban siendo días muy inesperados, sin grandes iniciativas, pero que al final con la compañía se acaban convirtiendo en buenos recuerdos.
16: Pues eso, que Iván es un tipo normal, como también lo es Pedro Guerra, que también se ha llevado hoy nuestras felicitaciones.
21: Toda una vida estaría contigo.
16: La canción es la que nos ha pedido hoy como regalo, porque Pedro Guerra cumple hoy años, 60 años concretamente, y le hemos preguntado qué ha sentido en este día en el que ha traspasado una década.
22: Pues la verdad es que ayer estaba un poco disociado, porque pensaba, madre, ¿no? Porque es un poco, da un poco de abismo, ¿no? Pero no, luego ya empezaron a pasar cosas y pues nada, estoy súper feliz y súper contento, la verdad. De entrar en esta tribu es la que toca. Si pudiéramos hacer algo, pero no podemos hacer nada, ¿verdad?
16: 60 añazos. Y claro, le hemos hecho, hacía mucho que no lo hacíamos, nuestro test de cumpleaños.
15: ¿El mejor cumpleaños que recuerdas?
22: Pues cuando cumplí 40 años aquí en mi casa, y recuerdo que tenía invitados muy especiales. De hecho, estuvieron Almudena Grandes, Ángel González y Luis García Montero. Lo recuerdo con mucho cariño.
15: ¿El mejor regalo que te han hecho nunca?
22: El mejor regalo me lo hicieron anoche. Mi hijo y su chica me han regalado un libro que cuenta como la historia de mi vida, con fotos y con dedicatorias. Y bueno, es una cosa hermosísima. A unos niveles que me resultó muy emocionante.
15: ¡Qué maravilla! ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad?
22: La verdad es que nunca me imaginé. No me recuerdo teniendo una imagen de cómo seré cuando tenga 60 años.
15: Ponle una nota a tu vida, nivel de satisfacción, de 0 a 10.
22: Mínimo 8, sí.
15: ¿Una persona importante en tu vida?
22: Sin ninguna duda, María, mi compañera, la que más.
15: ¿Un deseo para este año, Pedro?
22: Voy a pedir el deseo más ingenuo que se me ocurre, que es que podamos reconducir de alguna manera este mundo tan feo que nos está quedando.
16: Pues nada, lo hemos firmado con él. Y bueno, ya hemos cogido carrerilla y puestos a felicitar, pues también lo hemos hecho con Andrés Lima.
23: ¡Viva!